0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Perfecto, fuimos inertes.

0: para acá.
1: Aquí estaba Quevedo, Elvis Crespo.
0: Graciosa.
1: Eso es la graciosa.
0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Allí arranquen de hoy 4 minutos al matí. Bon dia. De seguida et presento aquesta història que ha anat creixent, creixent com l'espuma. I aquesta escuma s'ha desbordat fins a arribar a casa nostra. Es diu Raven Lené i de seguida l'escoltem sencera. També per aquí, Manuel Turizo i els seus consells sobre l'amor, o millor dit, sobre el desamor. I també no hi podia faltar aquest home, faltaria més. De seguida per aquí, Bad Bunny i moltíssimes més a través dels 40. Així és com arrenquem aquesta nova horeta, dimecres 5 d'agost, a través de l'antena dels 40. Un plaer acompanyar-te fins al punt del migdia amb èxits increïbles com el que arriba ara. Anem fins a Austràlia per fer un cafetó, tranquil·lament, amb un èxit amb majúscules i llumetes, fins i tot, eh?
2: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
1: Increïble. Anem fins a Austràlia, concretament per escoltar Tame Impala i una cançó que publicava el 2025 dins el seu disc, Drop Dead. Però, escolta'm, ara aquest 2026 ha arribat aquesta nova versió en col·laboració amb una de les vocalistes de la formació Blackpink, amb la Jennie, concretament. Estic parlant del seu Drag

0: Ho estem necessitant, eh?
1: De debò que sí. Jo crec que estem en aquest punt, en el punt animal que ens deien els Maroon 5, però el que necessitem és noves cançons de la formació d'Adam Levine, sense cap mena de dubte. Per què? Perquè són experts en fer temacles com aquest, èxits indiscutibles, i que, a més, doncs, emocionen en un directe com el de la banda Maroon 5. Molt bé, 2 minuts ara mateix, per sobre d'un 15:15, arriba un consell d'amor de la mà del Manuel Turizo. Si mai et trenquen el cor, ja saps què diu ell. Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Otra.

0: És el Joan Dausà, Mama Duixa, la cançó en català més important aquesta setmana per Papi. Posa-la al disc. Escolta'm, en 3 minuts, 2:15 del matí. I t'ho acabem d'anunciar a través de les xarxes socials, evidentment també a través dels 40.cat. Tenim un sorteig en marxa en el que pots aconseguir aquest estiu un iPhone 17 Pro. Gràcies a aquesta cançó, el ventilador dels Banda Neon, en col·laboració amb els Buhos i també amb un DJ. Si vols saber més, l'únic que has de fer és entrar ara mateix als 40.cat o bé a través del nostre Instagram. Allà t'expliquem absolutament tot com aconseguir un dels iPhones 17 Pro que regalem aquest estiu gràcies al Can 40 amb el Sergi Sánchez. Molt bé, dit això, anem fins a Chicago per rebre un dels talents del New Soul ara mateix que està arrasant. De fet, aquesta cançó la publicava el 2024, però gràcies a les xarxes socials no ha passat desapercebuda.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Ella es diu Ravin Lené. Està creant gran sensació als Estats Units d'Amèrica i arriba a Catalunya sota el braç d'aquesta producció tan i tan ben referenciada. Es diu Love Me Not, nou èxit a l'antena dels 40. Sí.

0: Aquí estava Joe amb això que s'anomena End of the Beginning. I així sonem de seguida, eh? A partir de les 11 ens deixem portar per la Mulet, aquest nou remix de la cançó de la Lau Gibert, també la Vico. La nova cançó de Teddy Swim. I la cançó més important de la setmana. Prepara't que a partir de les 11 anem forts, eh?
1: Els èxits. 40. Els 40.
0: Abans recuperem aquest clàssic dels bascos.

0: something I want to talk about.
1: M'encanta, m'encanta quan es diuen que tenen alguna cosa que parlar les dues, eh? Madonna i Sabrina Carpenter és el número 1 dels 40 aquesta setmana. Per aquest Bring Your Love, una de les cançons que formen part d'aquest nou àlbum de la reina del pop, aquest Confessions II. I ara per aquí, una de ben dolça arribada des del Maresme, com les maduixes.
2: El so més nou, els 40.
1: Però en aquest cas, ella és la Vico, i això és el seu tiramisú.

0: Aquí tenies el Shawn Mendes. Escolta'm, i atenció que arriba de seguida, en un moment per aquí, arriba el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, però abans fem una aturada a un dels pobles potser més populars fora de casa nostra i de la costa catalana. Parlem de Lloret de Mar. Arriba per aquí la gironina Lau Gibert. Atenció amb la seva nova cançó.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Perquè és cert, ja l'havies descobert aquí als 40, però atenció perquè tenia unes a la màniga i és aquesta nova versió que només pots escoltar en exclusiva aquí, a Mulet.

És increïble. El tio té un talent que és innat per la música. Això ho ha demostrat en infinitat d'ocasions. Va estar fa un temps aquí a Barcelona. El vam poder conèixer en persona, parlar amb ell. És una passada. Teddy Swims ens torna a sorprendre un cop més amb aquest nou treball anomenat Mr. Know-It-All. Aquell que, o aquella, que ho sap absolutament tot, eh? Tot per quedar per sobre. Com ho sent, ciències?

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: Els 40.cat.

0: Aquí estava Juan Magán i Omar Montes. En res, 10 minutets, arribem al punt del migdia. De seguida, per aquí arriben més èxits al costat de l'Adrià Soler, entre d'altres, Quevedo, Elvis Crespo, Bizarrap, Daddy Yankee, Manuel Turizo i moltíssimes més. I hi torno demà, a partir de les 2 del matí. Farem un cafetó plegats, ens ho passarem bé. Aquí als 40. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Adéu-siau, fins demà.
1: Als 40. Víctor de la Torre.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: està Quevedo, Elvis Crespo, aquesta que has cantat de principi a fi, engega avui al migdia, La Graciosa, en aquest dia d'estiu. Estem disfrutant, com sempre, aquí a la ràdio, un dia més. És 5 d'agost ja, família? Gràcies per connectar amb la ràdio número 1 a tot el país. I a més, avui ens ho passarem bé. De seguida, el Charlie Puth, també Banda Neon, que t'explicarem un concurs que tenim en marxa. Però abans...
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Per aquí, comencem amb la veu d'Ariana Grande, amb això que s'anomena Hate That I Made You Love Me. És història que avança al seu últim disc.

Aquí estava l'Attention de Charlie Puth. I ara, mira, per aquí una banda que us vol regalar iPhones. Aquest iPhone 17 Pro, hem començat un concurs a l'Instagram dels 40 gràcies a aquesta cançó, El Ventilador, de Banda Neon, Buo Simon DJ. Els 40, tots els aquest estiu us volem regalar un parell d'iPhones 17 Pro. Entra a l'Instagram dels 40 i participa en aquest concurs. Etiqueta a Buos i els 40 amb El Ventilador. Posa aquesta cançó d'Stories i podria ser un iPhone per tu.

estava Alex Warren i el seu Ordinary, una de les sensacions destacades d'aquest artista, que va començar fent cosetes a les xarxes socials com influencer del TikTok i de cop i volta va decidir que el seu era la música i per sort hem tingut cançons com aquest Ordinary. Dos quarts d'una, millor dit, aquí als 40. Ara, amb Lola Índigo, Lucho RK, aquest és el bachatón de la L. I de seguida, la Shakira amb una de les imprescindibles.

el Burna Boy, una de les cançons més escoltades, més reproduïdes a tot el planeta. 20 minuts i la una. Per cert, que Shakira ha recreat un d'aquells memes de... que corrien per la xarxa, que estava ella amb el seu ordinador als anys de la, mera, de la Maria Castanya. Doncs bé, ara per una campanya publicitària ha tornat a recuperar una imatge mítica transformada per promocionar impressores. A tot ho trobes al seu Instagram. Ja.

amb ganes també de la seva residència a Madrid, eh? I atenció que la Shakira també hi haurà notícies importants quan tornem de vacances a l'Andallà, perquè tenen algunes sorpreses preparades. Així que molt atents aquí a la ràdio quan tornem de vacances. De moment aquí a la ràdio us diem que tot això és el que arriba de seguida a la número 1. Amb l'artista més important d'aquesta setmana a la llista, amb el número 1 de Madonna i Sabrina Carpenter. Però també sonarà una cançó que ja fa temps que va sortir, però no afluixa.

0: història tan potent aquest. And I'm beginning del Joe. Així arribarem de seguida a la una. Estem preparats amb més música, més èxits. Com sempre, connectes amb la ràdio musical més escoltada de Catalunya. Estiguis de vacances o a punt de fer-les. Tots connectats a la ràdio número 1. I ara, atenció, que et volem convidar a un lloc especial. Els 40, tots els i jo no sé si ho saps, però l'aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Descobreix el Coral Bay, la nova àrea pirata, una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única al món i la primera, atenció, la primera water coaster familiar d'Europa. Voleu diversió refrescant per qualsevol edat? La teniu a PortAventura World. I ara, aquí, a la ràdio, et regalo entrades per anar al Caribe Aquatic Park, un parc aquàtic increïble que disfrutareu de valent amb tota la família. Truqueu ara a la ràdio, 933-44-1413, 933-44-1413. Qui truqui més ràpid s'emporta 4 entrades per Caribe Aquatic Park de PortAventura World.
1: Hoy, en día, el plátano de Canarias por solo 1,79 el kilo. En serio, muy bien. Día.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
5: No em provis el ventilador.
4: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, davant de Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa.
6: Espera alguien o le tomo nota ya.
7: Ya me puede tomar nota.
6: ¿Qué va a beber?
7: Dos Red Bull bien fríos.
6: ¿Dos?
7: Sí, uno para mí y otro para ti, que es temporada alta y te vendrá bien tener alas en el curro.
8: Este verano queremos reconocer a los héroes que están al pie del cañón. Nomina el tuyo en redbull.com/héroesdelverano y podréis ganar un año de Red Bull gratis.
9: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
12: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
13: Más de 200.000 espectadores, 22 fechas,
12: un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Alexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
14: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
12: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
14: Con el patrocinio de
12: Aldi, qué poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración.
15: Barcelona, 93.9.
16: En Ipujagan llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Ipujagan más cercana o compra online en ipujagan.com.
17: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
18: Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten.
19: Es verdad, todo buenísimo.
18: Pues coge, coge.
20: Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.
21: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
22: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
23: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
22: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Una mica d'amor a vegades sí que falta en aquest món, eh? Tal com anem últimament, aquí està Madonna dient això de Bring Your Love. És una que trobes a l'últim treball de Madonna. És increïble, eh? Els anys passen, però Madonna continua oferint vanguardia a la seva música. Aquí està amb la col·labo de Sabrina Carpenter, la unió que ha provocat un dels terratrèmols al món del pop increïble, eh? Ens encanta aquesta cançó que, a més, lidera la llista dels 40 del 40 al 1 amb Madonna i Sabrina Carpenter, les divas icòniques al número 1.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: S'ha de celebrar això, eh? Que dones tan increïbles com elles estiguin liderant llistes globals. Madonna, que per cert, ha passejat el seu últim treball arreu, eh? I a més va aconseguir col·locar-lo al número 1 del Billboard americà la setmana que començava a sortir. I aquesta hora, 9-4 minuts, aquí estem amb Tim Impala i Jenny. Des de n'escoltis la ràdio, estiguis a la platja treballant, aquí estem als 40 per posar-te cançons com aquesta. Això es diu Dràcula.

Aquesta, una cançó que sempre que la punxo em fa recordar moments i super records agradables dels estius, de les vacances. Aquesta era un quart de dues de la tarda amb la primera, les primeres passes d'aquest mes d'agost. Per aquí tenim una cançó que és fabulosa, que a més una que escolteu moltíssim aquests dies. Són Joan Dausà i Mam

aquí està un descobriment increïble. Des dels Estats Units és la veu de Raven Lené, una de les noves artistes, un dels talents increïbles, que aquesta cançó potser l'heu escoltat per les xarxes socials i aquí la tenim a la ràdio. Això es diu Love Me Not, és candidat a la llista dels 40 aquesta setmana. Veurem què passarà dissabte, si entrarà o no entre els favorits de l'any a la llista del 40 al 1. Seguida per aquí el Nil Moliner, però abans Imagine Dragons als 40. Jo sóc Adrià Soler, aquí està això que es diu Believer.

0: llegan los Electro Days del Corte Inglés. 3 días con hasta un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
1: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica y muchas más.
0: Una gran selección de marcas en electrónica con hasta un 20% de descuento y nuestras tecnoventajas.
1: Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés.
0: Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
2: ¿Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
3: No em revisa el ventilador.
2: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa...
4: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
5: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
6: Más de 200.000 espectadores. 22 fechas.
5: Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
7: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
7: Con el patrocinio de...
5: BP Ultimate, más kilómetros juntos. Y Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más.
8: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Búhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
9: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
10: Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: aquí estaban Juan Magán i Omar Montes. Saba, aquest ayer la via avui, tanquem la sessió. Això sí, els èxits d'aquí segueixen de seguida amb l'Adrià Ortega, que posarà la seva, i després el Pau Garcia i tots els companys dels 40 per acompanyar-te en aquest dimecres ja, a quart de la setmana. Demà hi tornem, com sempre, aquí al migdia.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Jo sóc Adrià Soler, acaba de disfrutar el dia. Fins demà.
2: Mmm, esto está buenísimo. ¿De dónde es?
3: Es de Día.
2: ¿En serio?
3: Sí. Hoy, en Día, las patatas fritas gourmet de la marca Día por solo un euro la bolsa. En serio, muy bien. Día.
4: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
5: Si desconnectes tu PER, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts,
6: els millors concursos,
5: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.
7: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: La venda ya cayó.
9: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
10: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
11: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miki Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
13: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
14: El web dels 40
15: en català.
16: Els40.cat.

Aquesta cançó estic completament segur que la farem sonar el 15 d'agost en camp en una nova edició dels 41 Tours. Juntament amb Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega, estarem amb els 41 Tours a Andorra. Amb moltíssimes ganes d'escoltar aquesta cançó i de posar-te la graciosa i moltíssimes altres que tenim preparades i a punt de fer també en aquesta estoneta del migdia del 5 d'agost de 2026. En directe.

0: de les cançons incloses també dins la nostra fórmula musical des de fa unes quantes setmanes és aquesta dels nostres estimats Tigers amb el seu Era Això. De fet, la vas descobrir i estrenar dins a Can 40 el programa de les novetats en català amb Sergi Sánchez. Les tenim totes, per endavant també Manuel Turizo, si et sembla et poso a de Teddy Swim, Taylor Swift o La Beba amb La Culpa. I és que aquí les tens absolutament totes per sonar des d'ara i fins a les 4 de la tarda. Jo mateix, Adrià Ortega.
1: Si és un èxit, sona als 40. Otra

0: Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia. Les 6 totes compartides, tu i jo a rima de números 1. Ens acostem a les 3 de la tarda, mica a mica, amb el mesó de Teddy Swims.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.

a través del nostre Instagram, des d'arroba els 40, també arroba Adrià Ortega, em diu: hola, Adrià, estem al cotxe, estem amb les amigues, camí de Figueres, perquè ja anem cap a Llançà. Ens podries posar qualsevol cançó dels nostres estimats Morat? Gràcies. Doncs mira, en aquest cas, amb Juanes, amb aquesta cançó que es diu Besos en Guerra, que ens acosta camí de 3 quarts de 3 de la tarda, compartint tu i jo a ritme de números 1, vagis a la platja, vagis a la muntanya, si estàs de vacances, si estàs treballant, al gym, passejant, amb el cotxe, a qualsevol punt del nostre territori. Gràcies per ser-hi. Arriba també de Pol amb el seu En unos años, i és que aquí sonen totes, ja ho saps. 24-7.

podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. El

Vamos a la que està durada que ve ara. Ara. La cançó es diu End of Beginning, ens acosta camí de les 3 de la tarda compartint tu i jo des de Del 40 a l'1, la llista de referència on aquesta cançó està inclosa en ella. La pots votar des de los40.com. Les 6 notes compartides, les de més noves, les actuals i també les de fa ja uns quants anys com aquesta de Shakira i Wyclef Jean, que es diu Hips Don't Lie. Escolta.

Sabrina, Madonna. Aquest és el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1, la llista de referència. Això es diu Bring Your Love. De number one, la més important i la més cotitzada aquesta última setmana aquí a la llista de referència. Estem a dia 5 d'agost de 2026. Molts de vosaltres escoltant-me des de la platja, des de la piscina, des de la feina, des del gym, amb els auriculars, passejant, fent esport. Gràcies per ser-hi un dia més. Com és habitual, et saludo des de la ràdio, des de qualsevol de les freqüències de Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tal.

0: paraules que potser que sona és la que tinc aquí a continuació de Romeo Santos i Prince Royce. Això és el Dardos.
1: Estiu als 40.
0: Una de les batxates més importants del panorama internacional ens ha presentat Prince Royce i...

0: han estat amb nosaltres aquest estiu dins els 40 Summer Live, sobre dels escenaris, amb els 40. Aquesta cançó es diu La meitat de la meitat i l'hem escoltat en directe. El tema de Let It Love You. Ens encanta camí de les 4 de la tarda compartint tu i jo a ritme de números 1, també les novetats d'Ariana Grande. Aquesta és la seva nova incorporació aquí, la nostra fórmula, que és el Hate That I Made You Love Me. Atenció, perquè això és una de les nostres New Music Files. Això és completament nou.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: i ara estem al càmping de Cubelles. Aviam si em podries posar qualsevol cançó d'Abraham Mateo. És el nostre crush. Et llegeixo a través de les xarxes socials, en aquest cas amb la nostra estimada Ana Mena i Abraham Mateo, aquesta que s'anomena Quiero Decirte, que ja va ser un dels èxits més cotitzats del 41 de la nostra llista en el passat. Ens acostem a les 4, abraçades enormes d'aquí. T'està parlant Adrià Ortega, en res arriba Bad Bunny, o Juan Magán i Omar Montes. No marxis!
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40...

0: Que bé, sona La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. És una cançó que està inclosa en el seu Baifo, que és un àlbum que va sortir el passat mes d'abril i amb el que vindrà de gira per Barcelona l'any vinent. Molta expectació per cantar tots els temacles a tope. Així comencem una nova tarda, en aquest cas d'aquest dimecres 5 d'agost. I en res per aquí, mira, Tatu de Rau, Alejandro i Camilo o Fever Dream d'Àlex Warren. Bona tarda.
1: Els 40. Pau García.

0: Valentina, porta l'Ucrele.
1: Que bé sona aquest papi, posa-la al disc del Mamaduixa i el Joan Dausà. Sempre ho peten quan fan una cançó i a més és la cançó més important de la setmana als 40. I ara seguim amb molt més, i és que el Manuel Turizo ens ve a dir que por un pendejo o por una pendeja no se llora. Això es diu por un pendejo no se llora. Salut ni reina, són aquí, als 40.

Així d'haver sona Love Me Not de Raven Lanell. És el més nou i sona com a candidat a entrar a la llista. I ara en res per aquí, mira, End of Beginning del Joe, que també és un tamacle, o també What Do You Mean del Justin Bieber. Però abans, la gozadera, ens anem a gozar, eh? Mare meva.

0: Què bé sona aquest What Do You Mean de Justin Bieber. I en res per aquí, David Guetta, el Favila, Diva Maxo, també l'Anna Mena i la Lola Indigo amb el seu petitó. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revis el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.
2: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
3: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
2: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
3: El pla perfecte és a Mataró Park.
2: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
4: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
5: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
4: Mardel, dulces de leche, alfajores...
5: En tus postres o como snack a cualquier hora.
4: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
6: El ventilador a tope y tú sin dormir.
7: ¡Qué calor!
6: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. latiendahome.com.
8: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez.
10: Vull caminar descalç.
9: Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
11: L'estiu és tu.
9: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
12: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
13: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: Que bé, són aquest petitó des de la sisena posició de la llista. L'Anna Mena i la Lola Índigo amb el seu, la seva dedicatòria d'amor, que, mare meva, i ara no ens quedem molt curts, perquè bé, l'Adela amb el seu Someone Like You. I en res, obrim una nova hora amb el número 1, que és Bring Your Love, o també la Vico, el Leiva i moltíssims més. Així que queda't aquí, a la ràdio musical líder.
1: Els 40. Pau García.

0: talk about.
1: És Bring Your Love, la col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter, que està inclosa en l'últim àlbum de la Madonna, que es diu Confession Show, que el va treure el passat mes de juliol. I ara ha arribat la Vic amb el seu tiramisú, que ens ha acompanyat als 40 Summer Live, tant a Salou com a Cubelles. Així comencem una nova hora. Què tal, com estàs?

0: Que bé sona aquest, que s'aturi el temps, de Dani Six i Izkid, que a més aquest agost estaran patant-ho ben fort en directe perquè tenen alguns concerts i la veritat és que ho peten moltíssim. I ara és per aquí Obsession, que el vam escoltar als 40 Primavera Pop, o també Mon Amour, però abans els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que ens fan ballar en aquesta tarda de dijous. Dimecres.
1: Els 40.
0: Mare meva.
1: Pau García.

És el Mr. Nou Iroh, el Teddy Swims, que està de gira amb el seu Diagli Tour, que passarà per Madrid i tant de bo passi per Barcelona perquè té un directe brutal. I ara arriba una que també té molt bon directe. És la Zara Larsson amb el seu Lash Live, que ens fa ballar i cantar a tope en aquesta tarda de dimecres.

0: Que bé sona la unió entre Nicky Jam i J Balvin, aquest X. Hi ha res per aquí, Blackout, o hi ha Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. I atenció, perquè l'aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata, una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única en el món i la primera water coaster familiar d'Europa. Voleu diversió refrescant per qualsevol edat? La teniu a PortAventura World. I avui, si truqueu al 933-44-1413, us donem entrades. Qui truqui més ràpid, guanya.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.

0: Quines són aquest? Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, la reversió del Bailando por ahí del 2012, però ara amb l'Omar Montes. Amb aquesta cançó m'acomiado. En res, està per aquí el José Vicenç, que et punxarà Superestrella, We Pray o El Bachatón de la L. Jo torno com sempre demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Fins llavors, que vagi molt bé. Adeu!
1: Els 40. Pau García.

0: i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Cal 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

0: Barcelona, 93.9.
1: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
2: ¿Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
3: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Barcelona, 93.9. El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim al